0: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
1: Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0.
2: Partir-me. El Cero és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A Tirme